0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Nosaltres vam començar, vam tenir ràdio, però ells, clar, perquè els germans tenien barberia, però la ràdio el teníem a Can Nostre. I a vegades venien amics a sentir futbol a Can Nostre, perquè no havia res. I el van tenir molt pres de ràdio. Llavors, bueno, senties qualque, sí, però així de jo petita notícies, que ara encara no són capaços de néixer, ja saben tot. De llavors, de notícies, no ens sabies, no, així. Bé, veies diari, llavors, però tampoc no era tant com ara, ni fer-hi prop. I era més tot d'aquí. No tenies tant present d'estona, de tot en fora. No, la primera vegada que jo vaig anar a veure la tele va ser a Esperi. Allà, el que vam veure. I nosaltres també llavors vam tenir una. Mira, quan en Franco es va morir, a casa àvia en tenien una. Jo encara que no en teníem, no? Jo no tenia encara. I per era una tele petitona. Va, bueno, ja ho veuen. Sí, i llavors en els bars van començar a tenir les teles i si volies veure cosa anaves a la tele. Clar, tampoc no hi havia les hores que hi ara no, eres vespres que hi havia tele de dia, no. Tot d'una no hi havia, només era... I unes hores acabava més de jorn, i ara... I els bars, esperi, va ser dels primers puestos que em vava. Allà va ser el primer puesto que va anar a la tele. A la Palmera, llavors també.
2: Jo al Mercadal hi anava perquè tenia una tia, una germana de mon pare, que estava, i anava a casa tia aquesta. I fa, però a Ferreries no hi tenia ni família, no, quasi mai hi anava, sí. I a Ciutadella, en Concos, també hi anava, però a Mercadal hi tenia aquesta, també, sí, la tia Joana. Jo que sé, matàvem el porc i ell duia el present, perquè sàvem, la mare de mon pare, i van estar a casa tia Joana una temporada. I això era quant d'anys, també. I matàvem el porc, nosaltres matàvem porc, fes present i a peu dues presentes a sàvia. Per on descansi jo. Es present és porc. Llavors una sobrassada o... Ja, sí, es present, i tant es present. I que dir, fes... I fetge, i llom, i tot. I jo en la sena també anava a Mercadal a peu. I bé, me'n recordo que la tia me de... Jo no em fas nosa, però tenés d'anar a teva i és tard. I jo, sí, mitges de que vespre, però anava a partir cap aquí. No estava malament, però també aquells revolts eren molt fillos. I el toro també, perquè el toro anaves, jo a vegades ja vaig pujar a peu, però era un desastre i ara no, ara també està bé, perquè ho han de ser. Sí. No, llavors no, ni cotxos carregats. Ara vas al toro i tots són cotxos, no n'hi havia de cotxos. Llavors, bon i bé, qualcun tenia un cotxo, però pocs. I bicicletes també, pocs, també.
3: Després no me'n movíem molt d'aquí. Aquí teníem pràcticament tot el que necessitàvem, a pesar de tot, a pesar d'aquestes mancances que hi havia respecte de lo que pot ser avui dia. Jo record que una infància completament feliç.
4: Amb un cotxe, amb el cotxe que tenia l'avi, l'avi no, era des duc, però un conco meu el manava. El primer cotxe que hi va venir més mitjorn, jo no ho sé. Era un cotxe d'aquells quadrats, però no ho sé, sa marca, això no me'n recordo, no ho sé, no, ja. Com un blau negrós, més un blau marín. I jo després també, quan, clar, nosaltres després, jo vaig néixer aquí, però mon pare i mon mare, perquè mon pare era fa feina allà a la torre, estàvem a la torre i, clar, i jo per anar a escola, per venir a escola, no tenia... I a la Torre Nova hi havia una gent de Ferreries, una tal, i amb Sasa, me'n recordo, amb Sasa, veníem a escola en altres dues, amb una asa, que ella era més grossa, i me manava jo, després anaven allà.
2: No. I sempre m'ha agradat la bicicleta, però mon pare es veu que tenia poc, que caigués o no sé què, i mai em vaig tenir bicicleta. I a casa home meu eren sis, i van dur una bicicleta pels Reis, i jo emprava la bicicleta. Ja, pensava si caia, mira si mateix. Però mon pare no va estar decidit mai per comprar-me una bicicleta, perquè que tenia poc que caigués o no sé què. Sí, som meu, sí.
5: On anava?
2: Anava bé, a vegades anava a caçar tors, anava a cercar els calçassancs i anava amb bicicleta.
4: Amb un cotxe que era d'en Joan Camps, que, dèiem, que era com un taxi en aquell temps, que allò m'ho feia viatges. Érem un grupet de 5 o 6 al·lotes amb dues mares, perquè si no m'anaves a qualque mare no hi podies anar. I nosaltres anàvem de les nostres, per dir-ho clar, elles ens aparcàvem a la plaça allà que feien el ball i llavors com on havíem d'anar ens anàvem a recollir. Bé, jo el Sant Bartomeu també hi ha que dir que hi anava amb una amiga que tenc, que ho tenia, que era de Ferreries, però elles vivien aquí, van venir a viure a Sant Pons, i ella tenia tota la família de Ferreries. I nosaltres ja me n'anàvem al matí, anàvem a dinar amb una tia, i anàvem a veure els cavalls, i després el vespre era quan venien les altres amigues, que anàvem a... perquè després anaves en el ball i a la feria poca cosa que hi havia, no anaves a gaire més. Però ho passàvem bé, a la nostra manera, clar, era el que hi havia. Ses de Ló, ses de Sant Lluís. Jo ses de Sant Lluís hi tenia una tia que vivia, una germana de mon pare. Jo no m'agradava Sant Lluís, però ses festes d'amor no m'agradava mai. M'agradava més Ciutadella i... Però quan venia Sant Lluís, Sant Bartomeu, anàvem a aquestes... I jo demanava a mon pare que pogués anar a Sant Bartomeu i ell me deia, pensa que ve Sant Lluís i sa tia voldrà que anés. Bé, hi anaré. I ses de Sant Lluís hi anava, però hi anava a fer 3 dies, que una tia, i sortíem amb sa cosina, i ses de Sant Bartomeu, i mal, si m'hi fèiem un dia. I ses de Ciutadella, no, allà també teníem, que era un germà de mon mare, bueno, que havia estat majoral de sa torre, que hi estava, que vivien en el casat del Duc, allà a Ciutadella, que és Duc, i nosaltres anàvem allà a fer les festes, allà ho passàvem pipa. A vegades, els que n'hi havia que deien, és que jo, mama, no me deixo sortir, bueno, però anàvem, no. Me don per satisfeta, que sí, que me muia bastant. Quan ens explicàvem aquí on vivíem, que és possible, que és dur. Pots comptar, i nosaltres vivíem... Bueno, ells tenien, se vivien de baix. Tampoc no, però clar, n'hi havia moltes que això no ho tenien, ni ho podien. No, jo me penso que som de les que han pogut sortir més en els teus, en meu, perquè pensa que l'edat que tenen no és igual que ara. Tenien 16, 17 i 18 anys i sortíem. Sant Joan, de com era antes, era molt diferent, perquè nosaltres el dissabte anàvem a l'esbord, totes mudadetes, amb un vestit en nou, sabatetes, i just eren com les niñas, no sé què, amb una cosina major, que ella mos acompanyava. Després, quan havien acabat l'esbord, mos anàvem a casa una tia d'una i una amiga a fer la bereneta. Després anàvem a les Avellanes. Després d'allà me'n anàvem a les voltes a veure el caragol de les voltes, però sempre acompanyats amb una de més major. Però voltàvem per tot. I el dia de Sant Joan anàvem a Sort d'Esplà, a Sort de Casduc. Clar, allà estava la banda, estan ben mig, a Sort d'aquell està molt bé. Clar, hi van tots els jocs d'allà. A mig no hi anàvem, com és normal. Però bueno, i després anàvem a veure el darrer toc. És de Santa Clara i això sí, tot he vist tot, però jo te con de molt d'anys, ara no.
6: Per anar i venir hi havia la galera i enganxàvem un macho I veníem a missa, eh? I hem anat a missa, eh? Cap en el lloc.
7: Si no hi anàvem a comprar molt botiga de roba. Me donaven roba de cap senyors, vestits, de ses fies d'allà, i t'ho arranjaven un poc i anaves. Jo també a vegades amb ses amigues posia una falda i, bueno, bé, no, vestits nous, pocs.
1: Seré no me'n record que cantava a la una i a les dos, que jo no m'agradava i en sentia allò. De nits passava i donava ses hores. I llavors si qualcú havia d'anar a estors, havien d'aixecar de matí, com que no hi havia despertadors, o no sé per què, clar, devia ser... Posaves el nombre tu a l'hora que volguessis que te cridàs a la porta. I ell te cridava. Tocava. Sereno! I fent les voltes de nits, així. Jo crec que nostre... Pues que no... Devia aixecar sense sereno. Però això sí que me'n record que la gent sí que ho fan. I jo, d'aquell cantar pel carrer, això jo ho tenc present encara, de quan cantaven. Perquè allò jo no m'agradava sentir allò de nits que faguessin allò.
2: Jo era molt nerviosa, però com que ens van tenir molts juntes també per paga, en 6 anys, 4. La petita, la major va néixer el dia 16 d'octubre de l'any 65. I dia 31 d'octubre de l'any 71 vaig néixer la petita. I, bueno, jo soc nerviosa molt, perquè a vegades som home de... Van, no crides tant i fer més fets, perquè jo arribava que no em podia dur més. Bueno, tant igual, les petites. I quan tenia una de l'altra que sempre tenia, i arribava que no podia, ben cert. I me deia això, van, no crides... Jo cridava, som cridot. Van, no crides tant i fer més fets, bueno. Això... que era molt nerviosa. No, molt. Totes quatre, sí. Jo anava a Monte Toro, vaig tenir, sí, sí. A l'hospital, bé, jo me va anar... Eren monges llavors també, de totes. No m'ho donava rosa, però és que ja no. De la petita, però és que ja no n'hi havia de monges. Però eren monges quasi i m'he estat molt satisfeta, molt. Sí, sí, sí. Va ser major, me va anar un poc a Norri, però bueno, va anar bé. Era la primera, la major, bueno, sí. Però, bueno, les altres van anar més bé, també. Però de la petita ja eren infermeres, ja no eren monges. De bon, no te'n donaven gaire d'informació, és ben cert. Llavors, hi ha aquesta cosa que antes de néixer ja saben que, llavors, no, tots els 9 mesos estaves passant pena, van sol, van allò, perquè no hi anaven. Ni cinturons, ni res. No ho feien. Això. No, no, jo encara no... De la Rosa, encara que eres... Era l'any 71 que va néixer la Rosa. I no... Anaves al doctor i explicaves que i que no, i me van donar unes pastilles contra l'hemorràgia, però no, res. Ni una micrografia, ni res. Llavors, no, de cap. Havies d'esperar 9 mesos, van, que com va. I allò era desastrosa, perquè sempre posaves idees a vegades i no em van sortir mai. Per el que pensaves, però... Tenies aquest pensament que no sabies que... I ara avui almenys... I és una altra cosa, mare de Déu, no et sembla? Mo mare, no, de res. També no sé què li tenc que dir. No, mai me van dir res, ni mon pare tampoc, contents, perquè jo era tota sola. I li he donat la notícia que li van donar. Ells també sempre tenien aquesta cosa, por. I doncs no m'han patit, més que tens mal, això sí, però no m'han patit per res, aquesta cosa, sí. I m'ho guarda de paciència, molta paciència.
7: Mai. Vegades anaven d'anar a la mà a les vacacions. Anàvem a fer la berenata a les vacacions un dia, a la mà i prou. I que devien dur pa i formatge, però de sort d'anar... Cap va. No.
2: Jo no he estat mai bona d'anar a la mà. I com estàvem més fort, que elles eren petites, volia anar a la mà. I solia llogar un cotxe. Era un home aquí, de Joan Camps. Tenia un taxi d'aquest. I des de que vespre, qualque que vespre, insistiu, Mos dugu a la mà, les quatre, jo tenia una sombrilla, me se davall la sombrilla, i elles anaven a la mà. Això.
3: Després, no, després hi havia la cartera aquesta que ara mos du en el Bru, que dèiem que la Sant Adéu d'Ato, a 2 quilòmetres abans d'arribar a la mà, quedava aturada. No sé quant es va fer, l'any no sé quin, no es va acabar. I allà hi havia un munt de pedralla que barrava el pas, no podies passar. I va ser precisament mon pare que la va, quan el seu temps davant la calabaca, la va acabar, va aconseguir els fondos suficients per acabar-la. I esquinava per aquesta carretera, doncs havia de fer a peu tot aquest tros. Però és que la gent, en aquella època, quan jo era a l'Ot, anava a la mà només el dia de Sant Bartomeu. Anaven en els pins de Sant Tomàs, que hi havia un grup de pins allà de Montsaigo, i allà feien la bereneta, si ho cuinaven allà, o si s'ho enduen de casseva, allà hi record que hi havia uns taulons, com una taula, i allà la gent anava a fer la bereneta el dia de Sant Bartomeu, i pràcticament no hi anaven més. Era tradició que es fagués festa, el capvespre. Es feia festa. No sé per què, però es feia festa.
2: Jo sempre vaig a gimnàsia, encara 2 hores setmanals. I anava amb una monitora, que era de l'or, i un dia mos diu que han d'anar a la piscina a Ciutadella. Jo no vindré, perquè jo no tinc traje de bany, no hi anem mai a la mà. Tu vendràs, si venga. I això m'ho venia també llavors. Anaven tots dos a gimnàsia, com van sortir del forn. I vaig comprar un traje de bany i vaig anar a... I me va agradar al mateix temps. Però llavors les vacances de l'estiu, a vegades mos duia ella a la mà, aquí baix. I hi vaig anar una vegada. Aquella també me de... Se'n sabria després de nedar, tu. No. No se'n vol anar de la mà. I no hi vaig anar.
7: Del que me recordo, sàvia meva anava a Ciutadella a treure un queixal a peu. De Sant Miquel, estaven a Sant Miquel, i se n'anava a Ciutadella a treure un queixal i venia cap a Sant Miquel. La tia se va casar i va anar a Ciutadella, i quan van tenir el primer fillet, l'àvia diu, tens d'en cuidar de l'àvia? Bueno, com que estàvem així, bon i bé, porta per porta. I l'àvia me deia, vés d'un espà. I li deia, qui tal vegada aquell pa devia d'haver per 2 o 3 dies, supòs, perquè de pa d'un hem menjat. I sé que me va donar, quan va l'àvia va venir de Ciutadella, com que jo li havia fet aquests enviats i tot això, me va donar un euro. Bueno, estaven elles espantades que l'avi m'hagués pagat.
8: I els avis de la part de ma mare, ells vivien en el lloc que ara és l'hotel de Benigals Vell. Hi van viure 30 i escaig d'anys, allà. Vivien allà. El meu avi va morir quan jo tenia 4 anys. Era pagès, tenia un fill fadrí i tenia 3 filles que eren casades, totes 3, però nosaltres anàvem moltíssim a Benigaus, amb els avis i tot això. I jo del meu avi només record la seva figura, la tenc. Ara hi ha un cosí meu que té 8 anys, també més que jo, i un dia li deia, jo me'n recordo del meu avi a on estava quan es va morir. Com te'n pots en recordar, tu eres tan petita? Però me'n record, vols que t'ho digui? Sí, van, digue-m'ho, estava dins aquella habitació, a tal puesto, llit, duia un vestit negre amb una camisa blanca, però no record res més. Vull dir, va morir, que jo tenia 4 anys, i record la seva figura en el pati de Benigaus i la seva mort, també ho record. La meva àvia va morir, que jo en tenia 16. La meva àvia i jo érem compinxes, nosaltres dues. Teníem, el conco meu, tenia un hortet per la mala garba per allà i li deien la vinya i en l'àvia hi anava moltes vegades jo allà i el conco meu era caçador, era fadrí, era caçador i tenia cans i els temps que anava, quan anàvem a la vinya en l'àvia sempre m'ho solíem anar a qualcun i un dia m'ho anàvem endur un que els temps que nosaltres dues fèiem el que havíem de fer la vinya, que no sé què devia ser, si jo t'hagués d'explicar què feia la vinya en sàvia, no me'n record. Només sé que hi anava molt. Va resultar que es que va venir amb un cuní. Era caçador de cunís. I sàvia diu, demà farem arròs en cuní, per nosaltres dues totes soles, serà el nostre secret. I ho ha estat fins que ara ho dic.
1: Des de l'avi de la banda de mon pare, sàvia meva, me'n record, perquè ella va estar malalta i anàvem a veure-la, mon pare m'anava a veure-la, i només me'n record que me deia, d'una setmaneta, perquè quan sigui grossa te'n recordis d'això. I me'n record. I mon mama deia que jo tenia 2 anys, quan se va morir. I dels altres avis, bueno, me'n record més, però també l'avi era carboner, i me'n record perquè vivien en aquesta casa aquí davant i si anava a veure sàvia a Susquets i mira, me donava una patata frita que fregia allà a la foganya perquè era amb una busqueta de una busca clavava la busca allà a la patata frita i me donava la patata frita i jo me'n recordo allò i devia ser també perquè se va morir. Se va morir molt jove, sàvia. Bueno, molt jove. No és que fos... Semblava bé, però no. Llavors l'àvia va venir que nostra i l'àvia me'n record més perquè va venir a viure amb nosaltres. Però ella, això... Això va... Té present allò que jo venia a veure-la i me donava allò i no devia tenir res tampoc més que la patata frita aquella. Bueno, o patates frites...
7: Devien estar al camp, l'avi. Bueno, l'avi del millor estava al camp, sé que se diu, que llavors se va haver de venir aquí i tot això, que l'avi li va faltar, devien ser tan m'estindit de 100 pessetes com 200, que llavors devia ser un absurdo per comprar un lloc. No ho va comprar, perquè li faltaven aquest doblers, una petita quantitat, però no ho va comprar. No. L'avi del millor, l'avi en Pere. I sàvia era de nom Joana. Però jo en sàvia, allà que jo anava, era aquí, Can Coca. Sàvia anava a fer feina a Can Coca, que estan, ja són morts. Menys la fia no és morta. Que jo anava per jugar. Passàvem per la vall i Sant Boter i anàvem a Can Coca, baix de tot, allà. A l'entrada, un estudi fosc, i hi havia un llit de ferro i dormíem en dos... Bueno, clar, en dos o dos llits. Dos estudis i devien dormir tots junts. Amb un matalaf de fues de pinya que el remenava. Sí, no. Llavors, ma mare el devia remenar un poc en allò i... Ho estava de mos de... Que el remenessin nosaltres.
2: La gent ho volia, perquè sempre van batallar molt d'anys, antes que no ho van tenir, me'n record que... Però sí que la gent els agradava, volia que es tinguessin juntament aquí, que no haguessin d'anar, anàvem a Mercadal sempre. En Tòfalo, que era es balla llavors, era d'esquí. I també van batallar anys, antes que no ho van poder aclarir. Però bueno, van poder... Sí. Però la gent d'aquí almenys volia que s'aclarigués, perquè així ja, qualsevol cosa tenia en vida, anar a Mercadal, i així no, ja ho podem poder aclarir a mitjor. Sí. Sí, d'allò de... Bueno, que jo no em vaig sentir dir mai que es negassin de... Però bueno, hi havia qualcú aquí, però jo no ho vaig sentir mai. Sempre trobàvem que sí, que volien l'Ajuntament aquí, però no de córrer cada instant, perquè en qualsevol cosa havien d'anar allà, perquè no, aquí no ho podien aclarir. Sí. El que van fer és unes medalles, les medalles aquestes, van fer aquestes medalles que era de l'Ajuntament, quan van posar l'Ajuntament aquí. Sí, i l'avi, l'home, va voler comprar la medalla aquesta, però em sembla que és de plata, l'havies de pagar. Sí. Però és l'any que van posar l'Ajuntament aquí.
3: Aquella època va ser una època que jo record molt especialment, perquè el poble estava completament unit cap en aquest ideal, no? I es va aconseguir. Es va aconseguir. És que aquest poble, quan s'ajunta, és difícil de doblegar. Va ser una època molt, molt polida, molt. Des de que hi va haver l'explosió turística, que Sant Tomàs es va urbanitzar, la gent era conscient de que hi havia prou ingressos. O sigui, la gent va que allà es construïa enxalets, es construïen hotels i tal, i tot això se n'anava a rendiment econòmic, tot se n'anava a Mercadal, aquí no quedava res. Era bàsicament això el que la gent va, no? Que crea, i nosaltres ho vam demostrar en nombres, que era possible, i la gent ho va respaldar completament, sí. Hi va haver uns anys que poca cosa van poder fer en quant a canvis de canviar la fesomia del poble, perquè ens vam centrar bàsicament en construir l'Ajuntament. O sigui, jo sempre dic, l'1 de gener del 1989 tenia un decret que mos de govern balear que mos de que mos ens constituïen com a sotau Ajuntament de Menorca. Teníem aquest decret i una auxiliar d'oficina. No teníem res més. Ho havien de muntar tot i en això ens vam dedicar els primers anys. Vull dir que no hi va haver uns canvis molt importants en quant a l'estructura o en quant a serveis del poble. Hi vaig fer ben bé, són 11 o 12 anys hi vaig fer, sí. Vaig ser el primer balla, però d'aquesta època, perquè el que es coneix com el trienni liberal, ja hi va haver Ajuntament a Migjorn, que per allò que va durar 3 anys, hi va haver Ajuntament a Migjorn, i el primer balla va ser un tal Nofre Coll. Tampoc m'agradava tant allò la política. El que jo tenia en ment era aconseguir per els mitjors l'Ajuntament. Després ja... No he anat a cap pla, crec. No assisteix a cap acte. No. 9 de juliol vam fer aquest acte de Constitució, van prendre possessió dels càrrecs i després les dones del poble, sobretot d'aquest carrer principal, diríem així, van preparar una sèrie de menjars que van posar taules a tot el carrer. La gent va poder participar de lo que havien preparat les dones, o sigui, van fer un aperitiu multitudinari aquell dia. Es van mesclar polítics en tota la gent del poble.
8: Això va ser una cosa que fa molta estona que el mitjor tenia ganes d'això. Però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere a separar-se i no poden. Allò hi va haver un grup de persones. També hem de dir que jo això ho tenc molt a la Baró. I és que se van juntar esquerres i dretes. I van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'Iglésia, que van venir autoritats de pertot, i després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu fent grupos de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, supos que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar quasi tan llarga com el carrer, saps? Es va fer molta festa. Però jo no la vaig viure, la festa que està així de viure allà dins, perquè feia feina a Sant Tomàs. I era, jo crec que era juliol o per ahí, no sé, no tinc molt clar, però em sembla que era el mes de juliol. I, clar, fa feina allà i no ho vaig viure en això. Però, bueno, jo és migjorn, sempre vaig considerar que havia estat un poble viu. Ara, les coses han canviat molt, perquè tothom té cotxe, hi ha supermercats que estan grossos, que venen de tot, tot això ha fet caure's mitjor i fa el fet de que surts al matí, jo el veig molt canviat. En el meu temps, jo vaig fer 20 i pico d'anys de dependent a la cooperativa de Sant Crispín.
6: El dia que et vas traspassar això, sí, eren al camp i hi havia molta gent allà. Però bueno, jo no vaig fer res perquè tampoc no he estat ajuntament mai ni... Jo no hi vaig anar, però sí, sí, anava a qui va anar a cercar. No sé si era el mandu o si era el grot de balla, jo no sé què. N'Andrés Molla, que tuet, va ser el primer val. Sí, me sembla que va ser el primer val que hi va. El millor. Son pare ja avui està molt d'any, però... Vull dir, en el val de sí, però era de Mercadaula, no... El val era mercadolenc.
1: Sí, perquè jo llavors feia feina a Cas Ferrer, que li demanen el bar, i no vaig poder anar a participar de la festa, perquè hi havia, no me'n recordo, però ara vol dir que això, d'un de Mercadal que va venir en el bar allà, i una repenidira, perquè heu fet això, perquè no anareu al món. Dic, nosaltres ho hem començat i tot ara ja no ho veuràs, però això nosaltres ara ho començàvem i veuràs com sí que anarà bé. Ell era cosa de l'Ajuntament, jo ho havia estat cosa. I clar, i no els agradava tampoc que m'ho anéssim, perquè allò havia començat Sant Tomàs, i Sant Tomàs també els havia donat dues, els primers hotels que van fer encara eren d'allà. I... Però, bueno, fins ara ho tenim bastant bé. Jo crec que no van fer cap mal que vinguessin cap aquí. I ells tampoc no volien que m'ho anés. Nosaltres, quan ens vam casar, encara vam haver d'anar a firmar a Mercadal, perquè eren d'allà, quan m'ho feien. Bueno, mira, això també ho van guanyar. Que ja tenim juntament aquí. Jo en el bar, per exemple, no ho sentia gaire, però sempre n'hi havia també qui trobaven que era un disbarat. Era un disbarat això, posar l'Ajuntament aquí. Semblava que no havia d'anar, que no havia d'anar bé. I també n'hi havia que eren un poc contra. Però bueno, mira, quants anys fa ja que la tenim. I jo me'n recordo que sí. Que també mos duen un poc de dir-li a vegades amb els mercadalons, no sé per què. Bueno, perquè, bueno, cosa d'aquell temps, també. No, jo sí que m'agradava que la posessin. No, de festa n'hi va haver molta, perquè en el carrer carrer Major, que van posar taules en el carrer i ment de so tot amb coses per menjar i picar, i va anar molt bé. Però jo no vaig poder participar per això, perquè fa feina. Però llavors aquell dia va anar molt bé tot, i tothom estava content.
8: Mira, el camp de futbol és una cosa que els al·lots jugaven a futbol. No sé si jugaven en res més que partits d'aquests amistosos, crec que devia ser això, perquè no tenien, crec, ni roba. Però va venir un dia que es van posar en idea de que havien de cercar un camp de futbol, havien de tenir un camp de futbol, perquè anaven per Sant Pons, era una tanca, i jugaven dins les tanques, jo me'n recordo d'anar-hi. I es van juntar i van aconseguir que el senyor de Sant Pons, que és un lloc que hi ha vinicudella que queda dins el poble, i Sant Pons que queda més endins, el senyor de Sant Pons els hi va regalar una tanca, però mos quedava molt en fora. Ells anaven a jugar a Sant Pons ja, els al·lots. Jo me'n recordo haver anat a una tanca de Sant Pons i veure jugar, no sé amb qui, amb el Ciutadella, amb els qui vulguis. I després vam haver de fer veure si podien fer canvi amb el senyor de Vinicudrellet, I el senyor de Vinicodrellet també el van posar d'acord amb els de Sant Ponç. Sant Ponç va donar la tanca a Vinicodrellet i Vinicodrellet va donar la tanca en els qui volien fer el camp de futbol. El camp de futbol se va fer entre tota la gent del migjorn que va fer feina. No hi havia un duro, no, eh? Ni s'havia pogut replegar res. Van formar una directiva perquè hi hagués ordre i compàs i tothom que va saber fer coses va anar allà a fer feina i van fer el camp de futbol. Hi va haver gent que va deixar doblers, no gaires, perquè la gent tampoc no era tan rica, no, eh? Avui en dia la gent no podria fer més que no ho podia fer en aquell moment, que tampoc no fa tant d'anys, fa 53 anys, que el van... quan el van inaugurar, era l'any 71 o alguna cosa d'això, me sembla. I després hi va haver gent que va fer donatius, també. I d'una manera i de l'altra van aconseguir pagar-lo. Després el van passar... jo crec que després el van passar a l'Ajuntament. No sé si un moment donat devia encara tocar a l'Ajuntament de Mercadal. Això ja no ho podria dir perquè no ho sé. Clar, ja se va fer càrrec dels gastos i de totes aquestes coses.
6: Anivava molta gent i va anar. I vaig ser un dels primers que vaig anar a fer feina en el camp, amb el compressor. I llavors, bueno, anaven ajudant i així com va poder, es va fer el camp. Perquè camp no n'hi havia. Una tanca de Sant Ponç. Però havia llobrada la tanca aquesta. I ells sembraven patates i... i bueno, no sé, boat i coses. I llavors va fer el camp. Anivava, clar, anivava aquí on van anar ser voluntaris. Però, sí, voluntaris van ajudar i van donar... doblers per fer la feina. Llavors va ser del poble del camp i passant tants anys el van passar a l'Ajuntament.
9: Però allà es va donar molta cosa. En Chuck Churic va donar tots els blocs, tenia una fàbrica de blocs. I els vespres, sabaters i gent que jornalers que arribaven, bueno, es va començar dins el mes d'abril o això, cap vespre ja s'allarga, i posaven blocs i muntaven i muntaven i muntaven. I el camp aquell es va fer molt barat perquè la part grossa d'empreses van donar molt. Mestre Simón va fer sarc. Ah, ja no hi és. Un arc de marès i era va, però una preciositat. Moltes empreses van donar des camp.
0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i el lladone que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han d'assecallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
3: Jo provaré. Ai,
2: o t'atraques en el micro o t'atracarem el micro. Tu.
1: Jo t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà Christian. Un atracament.
2: Com ho hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: Atracar
1: està bé, saps? Sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'anar alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O... Jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de Ses vistes d'un altre femer, de femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: Ella és la banda dels femers.
2: He lligat.

0: Se van de desfamer els esbísties de Montgofre.
1: Esbísties d'un altre paner. Els esbísties d'un altre paner. És que és un triple...
0: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
0: Però té aquest joc que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui. No? Digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem. Després la posarem.
1: Fes cap el telèfon.
2: M'agrada molt.
0: Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, ho han de mirar, això.
2: De posar ordre. Saps perquè... què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada? No t'agrada ser llengua en tapres?
2: No, de petit em menjava, però
1: vas,
2: no... Ja...
1: I vas triar tu, no so?
2: Ja, però mira, si no, no, pues quedava bé, però... No.
0: Ser llengua de què és? De porc?
2: No, de...
0: De vedell.
1: De vaca, no?
2: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que... Mm-hmm. D'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple, els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
2: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això sí. Dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Un.
2: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
2: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
2: Ipse, ipse dixit.
1: Un
0: altre, menys important.
1: Un.
2: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
2: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
2: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no se'n muntes, ja estàs tu.
0: Com que no hi és, doncs ja està.
2: Seguim, ara n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
2: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut, d'acord? Com Beatus Ille, d'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa, Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Que xerrau.
1: De coses de llengua. De coses de llengua.
2: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
2: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció que és Pollença.
1: Ah, sí?
2: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
2: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
2: Exacte.
1: Que seria t'aquí demà. Vinga, vamos, vaya festival.
2: Que U ve de... I ve de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
0: Sí, sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
2: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
0: Delinqüents.
2: I tot això, segurament.
0: Com que venen ara, també.
2: Però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve de llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte txart. A txart també empra l'article salat, d'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
2: Su.
1: Hola.
2: Sí, sí, sí.
0: I... Su estocu.
1: Su estocu.
0: Su estocu.
3: Com et sudoku.
0: Sudoku és...
2: Sidoku vol dir cosa.
3: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Magos de l'humor.
2: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Niça, que també sempre s'article salat en occità.
1: Wow.
2: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no m'encuento.
0: M'he perdut.
2: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... Ai. Que explica...
1: Ai, sa cosa,
2: que explica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
1: Sí. Jo... pues ja està, pues mira, pues han pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
2: No. O sigui...
1: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
2: No el tenc, no el tenc ja, encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
2: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
2: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
2: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que ets la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
0: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tot.
2: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
0: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n fico una dutxa. Maigo bona de Mo.
4: Maigo... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
2: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
0: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
2: Exacte.
0: Si no, savi.
2: Clar, a veure,
0: savi, sàvia.
2: Estem dient...
1: Però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjana diu l'avi i sàvia.
0: Ah, sí?
1: Sí. Si no...
2: A molt també, sí. L'avi i sàvia.
1: L'avi...
2: Exacte. Clar, aquí hi ha un deix d'aquest de... Clar, les coses importants, no? Com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere.
1: Sí. Sempre et trobo curiós.
2: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa, i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
2: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
2: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
0: Siglésia, no?
2: Entre l'Iglésia o Siglésia.
1: O la catedral.
2: Aquí...
1: La catedral també diu, no, sí.
2: La catedral...
1: Bé, no.
0: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral?
0: El que vulguis és igual, però... La catedral.
2: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadès tu del Madrid,
1: sí.
2: I els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
2: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
2: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
2: ells han sortit blanco, del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, tu.
2: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. El Barça. Més
2: el concur. Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. I altres expressions també, també emprava amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són, no, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no, jo no sé. Vale, vale, vale.
2: I bé, després també mos queden estopònims, que clar, aquí tenim no tots estopònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
5: Aquestes toquen el cel.
2: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços de dir-ho.
0: Insistiu totes. Lu, lu, lu, lu.
1: Lu, lu, lu, lu, lu. És correcte. Jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
2: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
2: No,
1: no,
2: a veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està. Te'l deixo passar.
2: D'acord.
5: És correcte, Pedro.
1: Sí,
2: la darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està, ja
2: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
2: no? Clar, un lu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
2: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lu, mira...
1: Sí, ja, ja, ja. No.
0: Ho dius i no passa res.
1: Sí, exacte. No passa res, sí, sí, sí.
2: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengu sí, d'Apres, cada vegada tenint la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
2: i la recepta més completa.
1: Vamos.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: Vagi bé.
6: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu, ja sóc que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Mos van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Merda.
1: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
2: Un fetitxe.
1: Fetitxes, això mateix.
2: Però és que és raro, lo de fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
1: Sí.
2: L'altre, que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
1: Repressió.
2: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
1: sí,
2: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S, repressió.
1: És amb dues S.
2: M'ho vas dir tu.
1: Vale, espera, vaig a
2: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
1: Repressió, repressió, absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
2: No, perquè avui no era la inhibició.
3: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
3: Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias. Por favor, que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Txetxe, vam a fer-hi.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: gran fi de puta.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Oh.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig, dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula. Perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, s'ha d'implicar també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Una nova volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius, recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent. A nivell individual, hi ha coses que no semblen abastables, però quan es treballa en grup, la potència es multiplica. Ajuntant-se amb altres mans i altres caps, es pot ajudar de manera significativa. Els voluntariats ambientals aconsegueixen transformar zones i resoldre problemes importants, de vegades amb un sol matí de feina. Destapar torrents embussats, recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques, esporgar boscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar, alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs, habilitar basses per al bestiar i els amfibis, sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues, ajudar a la producció de cultius resilients... Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien, en el xivarri s'hi endevina l'alegria. I alegria, ses veïns deixaven de riure. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I de vegades es troba la força per erradicar-les.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon capvespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon capvespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí, ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. M'ho cap pega.
1: Això, bon capvespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca,
2: sí.
0: És el que li passa perquè
1: bona
0: està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: Sí, i té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja aprenem.
0: Sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofan. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí,
0: sí, sí, sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envio mails, llenguantapres, @radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit... Que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Ostres. Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Sí. Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent a
1: seguir. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però crec que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns-os, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen 2017
2: ja. Ara, 2008.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer seccions diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això, però... No?
0: Sí, sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt, també allà anava a ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil. Passa que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte. És especial i du un accent especial. És quan t'has d'arder-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc en du, eh? I quan t'estic dient que en du, només en du en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en du.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tragat això. Perdona, sí, sí.
0: No, continuem. Pèl, quan m'ho referim a velliositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
2: Sí, bé, bien, Cristian, sí. Bien.
1: No, ja veig bé.
0: En du i metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan tens afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, home, no m'és igual.
0: Perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
3: Es guardava en secret, amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, des verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale,
0: ara xerrarem de et soc.
2: Vale.
0: Té, des verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan ho xerra... Quan us, xerro, quan xerro de vos,
2: eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Només quin és?
2: Oh. Oh,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, i jo...
0: Jo també, jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà, o no?
2: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona... venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? No, això és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, des que abans du accent? No. Cop sí, cop amb accent sí, és un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: jo
0: dur,
2: perquè no,
0: que
2: jo
0: és
2: perquè no.
0: En dur.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som,
2: jo
0: i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clat se'n vull, publicat el 2026.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de la natura, de la vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en la poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparagueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'espargueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparaguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà espargueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles, no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp. Avui...

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mar. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

0: En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Per la mà viva, Aitor Comelles, Orgànic, Doc i Pioig, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: els felicitem. De xinxullos, aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig l'estora.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per

0: Gràcies. Moltes gràcies. Molt bona nit. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

i corbata, que prediquen versots en què es deixata el que vol ser un record en el tassó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha

0: ja els veu tots esborronats. És m'ha perdut si mig baldats a punt de deixar la vida. El cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. El cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. El cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres. El cementiri del sud-oest hi van els pobres i els homes de diners.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui ho fa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament, saps que tot retur

0: s'oblăcă al vent avui, bufă més fort.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Manol.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare ens a guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo, que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la
1: Uella? Sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo estava... Bueno, això, vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups abans. Sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Hasta cari creu com la moneda.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Vols saber de quin grup és? És molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzell somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I, bueno, pues, que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornant a totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Radio Far.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, pararé en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de Menorca. La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. és la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: o 2282.
1: És més 2.282, que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dani.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions, com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues, els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és una cosa tan, tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, l'alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha sigut en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És lo que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic, vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor d'allunyament personal que n'hi ha vegades que és impossible perquè no, perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen com, és que és algo tan, tan brutal que el que hem patit que és algo que estava contínuament. Passaren 2-3 mesos després de la Dana i encara n'hi havia imatges constantment i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288 que crec que és molt interessant i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre l'enorme onada de solidaritat que va a València i que, d'alguna manera, va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho vas plasmar en una foto?
1: Pues vosaltres està ben clar en casa dels meus pares. Meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo visqué en València, yo vaig a anar a caminant des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en agua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qua, estava inundat. Entonces, ¿qué pasa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, el primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un veí. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar, clar. Buidarem el garatge de mos pares a poals. O sea, és una... Perquè no havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda aparezca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic són cada vegada una temàtica recurrent en la fotografia documental. Què penses que hi aporta 2288, 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic.
1: El tema està en hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a aquestes grans inundacions, no? Vosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer, tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda que és una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut això?
1: Jo me trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un montó de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i veia una altra cosa, veia una altra cosa. I els feedbacks, t'anaven vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un munt de coses dins d'aquesta exposició.
0: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan coloridos que has triat?
1: Al final el funk és el que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és el que vol eixir a la vida, no? I el funk és el que tenim que rentar, no? Jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic ara va prendre un got d'aigua i se va baixar el que és el tratge i aquesta explosió de color, no? de la geisa que estava en la seva camiseta estava eixint, no? del fang, no? Entonces sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins estan lluitant per a eixir de fora del fang, no? que ho taca tot.
0: Hi ha alguna cosa molt simbòlic, no? En aquest sentit. Mm. És com el fang com una explosió de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de llaç, de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? Te volia demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
1: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè fins que no estàs ahí no saps el que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? a la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
0: A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
1: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però tenim que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un modo automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
0: Com has, sobre aquest punt també, per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació?
1: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia de clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera al costat de Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere i li dic a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografia i tal? I dice, sí, però no me saques que ja m'ha sacado Televisión Española. La dona estava ja feta ja pols, Ja estava, clar, ja la dona ja l'havien tret per tots els puestos, entonces què passa? Que, sí, clar, per supost, i de totes formes no hi sent, en les fotografies no hi sent ningú, ningun rostre conegut, no? O sigui que jo també en això sí que volia fer-ho també més anònim. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto, que és una manifestació, que va ser la primera manifestació que van fer en la plaça de l'Ajuntament, i aquesta foto va ser una locura perquè hi havia un xic en una granadora alçant el que és la granadora, pegant voltes al costat de gent, i quan se dona compte que l'estic fent la foto, me mira i alçant l'això en molta ràbia, no? I, vamos, ahí veus el dolor, no? I la ràbia, i és l'única fotografia que té un rostre que és reconegut, no? per ell mateixa.
0: Sí, crec que, a més, és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
1: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-ho.
0: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a anúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
1: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte, i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no descarte que pugui, me pugui esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, no? Perquè al final també moltes vegades te trobes de colp de cara i tens que fer-ho, no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
0: Perfecte. Padi, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i vamos, un plaer.
0: Benvingut.

Ciutat de parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen sa ciutat de parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Per ella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar serres. Serres són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Serres havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantar i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

0: L'Ajuntament de Mo anuncia que afegirà un esgotat de Xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far, no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres d'un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Naholi, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra, i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers rius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans i passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim, idò, el dogma de la producció. Com més, millor. Però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsol s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent sense límits ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant d'això, hi ha qui planteja la idea de suficiència, com un concepte de benestar sense tants d'abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge, perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res, només accessibilitat.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Mira els Espos Sims. Els colors que fan quants llàgrimes m'omplen els ulls. Se saliva i no puc enviar.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: puta da Laterra.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Benvinguts i benvingudes en aquest espai de Sagramola, aquest espai on sempre repassam cançons menorquines, n'explicam si sabem alguna cosa d'elles, del seu origen, qualque anècdota, qualque curiositat, i sobretot donam a conèixer cançons a vegades poc conegudes i que enriqueixen el nostre bagatge cultural menorquí, que és molt ample. Avui, si vos sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diria cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. I aquest dia que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades. Per això hem pensat que aquest programa seria un poc amb aquesta onda que ja en alguna ocasió li havien dedicat. Cançons d'anar fora o cançons així. Bé, i abans de res, com sempre, anem a fer una altra audició, una altra escoltada a la cançó que van deixar posada, perquè en donaríem informació en el següent programa, qui és avui, per tant, anem a tornar a escoltar aquella cançó que vam deixar en el programa de la setmana passada. A veure si la coneixeu o si sabeu

La cançó que acabam d'escoltar i que vam escoltar en el programa anterior es diu Abraç Mariner i és d'un grup de veneres que es diuen Escamarlans de Palau. La paraula escamarlans, ells l'escriuen o allà la diuen com escamarlans, quan aquí no els ho diem escaramel·lans. No sé quan deu ser correcte. Eh? Nosaltres diem escaramel·lans. Ells diuen escamarlans de Palau. Jo crec que són dues coses estan pendentes. És un grup de maneres de Palau de Plegamans. És un poble allà de dins Catalunya. I aquest el grup aquest fa molt de temps que es dediquen al món de les maneres. Són un grup de bueno, diríem ben dit, de joves grans, són un grup de gent ja major, però que els agrada molt aquest món i que, bueno, han gravat ja uns quants de discos. I aquesta cançó l'han posada aquí, en el programa aquest de la Gramola, on sempre posam cançons menorquines o que tenen que veure amb Menorca, l'han posada perquè la música d'aquesta cançó la va fer en Lluís Cintes, el cantant maonàs, en Lluís Cintes, que, com sabeu, viu per Catalunya i que, bueno, li agrada molt, no només la música en general, la seva passió i la seva vida, no? Perquè és cantant de professió. Li agrada molt la música i li agrada molt la música marinera, també, com ha confessat moltes vegades, i en aquest cas no només ha fet lletres, que n'ha fetes moltes i ben polides, sinó que també ha fet músiques. I aquesta música de Braç Mariner era, crec, i és poc coneguda aquí. Jo, bueno, la vaig conèixer per aquest disc, però que ha sonat molt poc. Aquesta Braç Mariner està escrita per un menorquí, per tant, fa falta qualque dia deixar-la sonar. I bé, una volta explicat això, bueno, si qualcú vol cercar aquest disc per donar una mica més d'informació, us direm que el disc es diu Crua Tempesta. Precisament la cançó Crua Tempesta és un poema també, és un poema de Lluís Cintes, que és la cançó que després dona nom en el disc. Aquesta cançó de Crua Tempesta xerra molt del que són els valors i i el bagatge cultural de català, diríem, no? Bé, anem a lo d'avui i anem a fer un repàs per una sèrie de cançons que en el seu moment han tingut una bona acceptació, han tingut un bon ressò amb la gent que agafaven les guitarres i feien qualque cantada així improvisada a la vorera de la mà o després d'haver fet un bon dineret o després d'unes coquetjades o vés a saber. Partirem amb una cançó que van recuperar el grup C-Pep de Ciutadella. El grup C-Pep van gravar el disc l'any 77. És un disc tot de cançons populars que ells van recollir. Era un moment, l'any 77, l'any 77, on hi havia moltes ganes de retrobar, que els menorquins tenien moltes ganes de retrobar-nos en totes aquestes cançons que havien estat una mica deixades de banda, i es donava molt de valor les recuperacions d'aquestes cançons. És una feina molt ben feta i que han d'agrair a gent molt concreta com són els de CP, que eren un grup de tres ciutadellencs, bueno, tampoc hi va anar un ferrierenc, però eren tres ciutadellencs, tres Joseps, i van fer això. No només ells, sinó també el grup folclòric de Mol van fer una bona feina de recerca, traginada, per suposat, i el fet de gravar un disc li han donat una mica més de ressò a tot això. Segons el que posarem una cançó que es diu Serròs, i que durant els anys 70 es cantava bastant aquesta cançó. Avui, una mica deixada ja de banda, la gent jove, no sé si la coneix, però avui ja la feim ressonar altra vegada. Hem escoltat Serròs, que van gravar el grup CP l'any 77.

La cançó de Sarròs. Aquesta cançó, aquí precisament xerrava de, bueno, de dinar, no? De sa menjada, de anar a fer un arrosset, anar a fer un arròs, i bueno, tratava un pot de so. I anem a posar-ne una altra, que més o menys dins la mateixa temàtica, que també estava emmarcada dins aquest temps, dins tota aquesta època, que és la cançó de Fora de sa Ciutat, que és una cançó que van recuperar, o que van rescatar, diríem, millor seria rescatar, el grup Traginada, i que, bueno, és una cançó que es cantava molt en ses anades de Vega, i la lletra xerra precisament d'una d'aquestes sortides amb un grup de companys. És un poc dins la mateixa temàtica, en aquest cas, aquesta cançó té més versions gravades, la de Sarròs, jo només conec la de Cepep, en canvi, la de Fora de sa Ciutat, la van gravar Traginada, per suposat, que no sé qui la van treure, la van gravar també Salvaida, i també la van gravar Xunyador de Son Camaró. Posarem la versió de Salvaida, i que és un grup que fan música bàsicament tradicional, o el seu origen era la música tradicional, i fan aquesta integració, molt correcta per jo, d'afegir tot el que és el món tradicional i folclòric, aquest tipus de cançons que s'havien popularitzat o que s'havien convertit en cançons populars a Menorca i que passaven a formar part d'aquest repertori. Per tant, valia la pena donar-li més ressò. Anem a escoltar la versió de Fora de sa Ciutat que van fer Salvaida.

Una versió ben polida aquesta que vam fer Salvaida, sort de dir Lluc al Quilba. Bé, anem cap a una altra cançó. La cançó que posarem és una cançó que, igual que la primera que han posat d'aquesta temàtica, la van recuperar el grup CPEP de Ciutadella, que en aquell disc van gravar un munt de cançons, com ja havien dit, molt menorquines, populars, no? I que, si no s'haguessin gravat, doncs, potser algunes haguessin quedat oblidades, eh? Perquè no bastaves cantar-les, perquè, bueno, si es canten, la gent els canta, però després, amb els pas dels anys, potser es van deixant de cantar. Però, si hi ha una gravació, sempre perdura, sempre queda, es manté en aquell disc, o si qualcú les recueix en partitures, també, eh? Però ja no tant. Si hi ha un disc fet, és més bo de fer que aguantin. Ens referim a la cançó d'Una jove de Sant Lluís, que aquesta cançó trata un poc el tema de lo que eren les serenates. És un tema que jo m'apassiona perquè mon pare m'enxerrava molt de que anava ell a cantar serenates. Ell tocava la guitarra. I, bueno, quan de jovenets, pues, eren les sortides que es feien els vespres. Normalment eren els vespres, podíem haver fet també els capvespres o quan sigui. Però era un costum sortir amb un ranxo d'amics, repagar uns quants de sonadors perquè allò sonés una mica bé i es passejava per els carrers i es cantaven cançons i normalment et solia anar a la finestra d'alguna joveneta fadrina i amb el grup sempre hi havia qualque pretendent, no? Que deien, anem a cantar a Ana Catalina. I anaven a Ana Catalina i ja li tiraven una pedreta o el que sigui a la finestra i llavors quan sortien es posaven a cantar, no? I, bueno, és el tema que trata un poc aquesta cançó. La jove de Sant Lluís, Una jove de Sant Lluís. Aquesta cançó la van gravar, com ja dic, a CPEP, l'any 77, però posarem una altra versió, que és la versió que van... perquè ja han posat a CPEP avui, que és la versió que van fer el grup folclòric d'Espanell. I aquesta cançó, majoritàriament, molta de la gent, potser la recorda perquè en Cris Joanico la va versionar, la va cantar, junt amb un altre... Ell va juntar dues cançons, va juntar la cançó de Ses Al·lotetes amb aquesta altra també. Eh? Els va juntar, de dues cançons en va fer una, i els va cantar un poc a la seva manera. Anem a escoltar la versió que van fer en el seu moment del grup folclòric de Ferreries, d'Espanell, que era el 2003. I això era la cançó. Una jove de Sant Lluís.

Aquesta era la cançó de la jove de Sant Lluís. Bé, entenc que la majoria la coneixíeu, en aquesta cançó, però hi ha molta gent jove que aquestes cançons no els coneix i va bé que els cantem. Som ben polides. Anem amb una altra cançó ben curiosa, que és el que es va conèixer com La Vega dels Sabaters, o la cançó dels Sabaters, que, bueno, anem cercant una mica l'origen de tot això. Diríem que a principis del segle XX va ser Andreu Ferrer Ginart, anant xerrat a vegades folclorista, aquest mestre d'escola d'Artà, que va venir a fer escola a migjorn a principis del segle XX, un jove mestre, no? I va fer una recollida de cançons. Va recollir una cançó que és de Nosaltres som els mariners. I ell deia que era una cançó molt moderna i que era pròpia d'amor. La lletra de Nosaltres som els mariners, de sa patrona Rafela, hem tirat sa barca en terra perquè no hem agafat cap peix. Aquesta cançó, aquesta tonada, no està gravada, però sí que està recollida a la partitura. Jo, clar, estaria molt bé que qualcú hagués gravat aquesta cançó així, del qual havia recollida Andreu Ferrer Ginart a principi de segle. Perquè, amb una tonada molt semblant, després se'n van recollir una que és de La Vega dels Sabaters, per exemple, o La Cançó dels Sabaters, com de abans, no? Que també deia que era molt modern i que era pròpia d'amor. La música era molt semblant, anava una mica dins la mateixa línia de l'anterior, d'aquesta dels mariners, en aquest cas no eren mariners sinó que eren sabaters, i és de això, La Vega dels Sabaters. I la lletra que va recollir Andreu Ferrer Ginart era aquesta: 60 mos hem ajuntat per anar a fer una berenada i per fer una grossa xalada a Sant Isidro. A Sant Isidro hem anat. Mentre pujàvem sa costa, els pagesos van sortir i l'amo que mos va dir: aquí és sa casa i ca vostra. Sa madona, el mateix, sa criada, ben igual. Això ja pot sonar més, no? Si veiéssim sa partitura que va recollir Andreu Ferrer Ginart, veuríem que no és exactament com sa que coneixem ara, avui en dia, i és perquè algun músic la va agafar, la va canviar, la va adaptar una mica i després Deseado va fer un arranjament també d'aquesta tonada i va ser molt popular dins dels anys 70. Uns dels que la van treure per primera vegada van fer Pep, precisament, una vegada anàvem amb els mateixos, i llavors la van gravar Traginada. La versió que va quedar gravada de Traginada, que coincideix en la de fer Pep, musicalment, és la que recordam i la que tenim més present avui dia. Per tant, ja ho veus, el fet de gravar un disc és el que condiciona una mica, perquè si que facin partitures recollides fa 100 anys, més o manco, per Andreu Ferrer Ginart, 100 anys, ja fa més de 100 anys que ho van recollint això, veuríem que la tonada no era exactament igual, encara que la lletra... has obert uns canvis. La que mos quedam, la que tenim avui dia, és aquesta que va sortir dins dels anys a final dels 70, principis dels 80. Anem a escoltar, en aquest cas, la versió que vam fer Traginada, que és una versió espectacular, molt ben feta, i que és la que mos hem quedat. Que, sí, com sigui, està passada per els sedars de la modernitat i d'algun músic que la va adaptar i que se la va acabar d'aclarir perquè quedàs així de polida.

traginada i tot un clàssic, aquesta vega dels sabaters. Hi ha que dir que els sabaters era un ofici que tenia sa fama, i crec que era ben cert, de ser bons cantadors, i era allò de que estaven asseguts a sa banqueta i anaven fent feina i s'entretenien cantant, no? Era un ofici que hi donava, igual que també hi ha oficis com el segar, que diuen que també era molt acostum anar cantant, i oficis més propensos a això, no? I els sabaters tenien aquesta fama, a part de que en aquest cas eren ranxos sabaters que sortien de Vega, no? Bé, anem a entretenir-nos una estona amb una cançó que és molt coneguda, s'ha fet molt popular ara aquests darrers anys, aquests darrers anys vull dir que els darrers 20 anys o 25 anys, aquesta cançó Ulls Verds, i que no només l'han cantada, o no només la cantam quan anem a Vega, sinó que inclús trobam versions cantades per cantants clàssics, no? Hi ha gent, cantants lírics, els agrada cantar aquesta cançó, l'han emprat en diferents ocasions i s'ha versionat bastant. La cançó Ulls Verds, anem a posar-ne primerament una versió qualsevol i llavors xerrarem una mica d'aquesta cançó, de bon surt i de quatre cosetes més, quatre anècdotes més. Anem a escoltar una versió.

Una versió preciosa s'acaben fer els 6 de Ponent, suposo que tots els heu reconegut. I aquesta versió, aquesta cançó, la van gravar l'any 1996. L'any abans, l'any 1995, l'havien gravada els Parranderos en el seu darrer disc. I aquesta cançó no és una cançó molt antiga. La primera versió gravada és de l'any 1994, just un any abans que els Parranderos. És molt curiós, perquè no és una cançó clàssica de fa un munt d'anys. És una cançó nova, que es va popularitzar molt, s'ha popularitzat molt, i s'ha cantat també molt, encara se segueix cantant. És una cançó molt polida. Aquesta cançó és obra d'en Ricard Viladesau, que va fer la música, i en Josep Miquel Cervià. En Viladesau és el compositor de la música, que va morir l'any 2005. Coneixia la versió dels Parranderos, per suposat, És conegut com a compositor de veneres i també de sardanes. En Pau Casals, en el seu temps, el va batiar com el príncep de la tenora perquè era un dels millors que tocava aquest instrument a Catalunya. El príncep de la tenora. I en Josep Miquel Cervià, el que havia fet la lletra, havia escrit aquest poema fa molt d'anys, de ben jovenet, i bastants d'anys més tard li van posar música. Bastants d'anys més tard. La cançó l'havien gravada un grup que es deien Pescadors de l'Escala en un disc que es deia Havaneres i Cançó Popular. Allò era la primera versió que s'havia fet un any abans. D'aquests la van aprendre els Parranderos, que quan van gravar el seu darrer treball van cantar aquesta cançó. El seu darrer treball, que és un casset, el van gravar aquí Estrella de Somnis, a Menorca, i els discs que el van gravar quasi d'una tirada. Duen totes les cançons molt ben preparades. Però, hi ha que dir que són anècdotes de, com es diu això, quan fan una pel·lícula que ja veuen és Como se hizo, seria en castellano. Aquesta cançó és la que acabaven d'aprendre. Era una cançó ben nova, era fresqueta, i els Parranderos van decidir incorporar-lo en aquest casset i encara, en el moment de gravar, encara estaven ajustant les veus. No, tu aquí has de fer aquesta nota, has de fer aquesta altra. Fins al darrer moment la van ajustar. Perquè era que no era una cançó com les altres que els tenien en el seu repertori i anaven molt cantades. No, aquesta era una cançó molt fresqueta i molt poc coneguda i poc cantada. I ells la van gravar el 95 i després la van cantar això, el 6 de Ponent. Un altre grup que la va cantar molt és el grup El Trio Arrels de Menorca. I és curiós perquè aquest grup, El Trio Arrels de Menorca, la van anar a cantar a Palafrugell, en el festival aquest de Veneres, i en Josep Miquel, l'autor de la lletra, la va sentir i li va fer molta gràcia, sobretot per allò de l'accent, no de la, sinó que deien sa, i no de les, sinó que deien ses, aquesta S, i ell va fer un escrit a una pàgina d'internet, un podcast que es diu, no sé com es diu això, explicant que ell havia sentit aquesta versió i que la trobava molt curiosa, i ell xerrava de tot això i de que xerrava de la primera versió i de la versió dels Parranderos, i ja havia sentit l'article salat cantada per uns menorquins, diu, i ara m'ha fet especial il·lusió tornar-la a sentir per uns altres menorquins. Així tot, ell explicava que li havien canviat un tros de la lletra. Just quan comença dir-te com t'estimo, just comença la lletra, diuen, voldria ser poeta per dir-te com t'estimo. Però hi ha molta gent que no diu com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. No com, sinó quant. De fet, si vos hi heu fixat, la versió de 6 de Ponent ja està canviat. No diuen dir-te com t'estimo, sinó dir-te quant t'estimo. L'autor reconeix que ell havia escrit com t'estimo i no quant t'estimo,
i ell considera que el com és la versió correcta, no? I ja l'havien canviat així tot. Diu, bé, diu, estic molt content que es canti aquest poema, no? Però va fer aquesta apreciació. Els parranderos, per tant, havien estat un dels primers que l'havien versionada, com dèiem, i anem a escoltar la versió que van fer els parranderos d'aquest Uisvers un any abans de, sí, de Ponent, l'any 95.

Bé, com heu pogut veure, i vos hi haureu fixat segurament, ells, els parranderos, ja havien canviat el com per el quant. Eh? I a partir d'aquí ja tothom canta quant des de com. Bé, és una mica igual, eh? Tampoc no... Bueno, igual. Que cadascú pensi el que vulgui, no? Vull dir que és una opinió, jo aquí ho explico i ja està. Bé, d'aquesta cançó us podríem posar més versions, jo entenc que unes 10 o així, gravades aquí a Menorca o per menorquins, unes 10 versions tinc gravades, i tinc la versió lírica gravada per en Lluís Cintes, junt amb Estadios Reals de Menorca, és un concert gravat en la teatre principal, però l'han pogut sentir cantar a cantants com Joan Pons o en Simon Orfila, que també en algun concert l'han cantat encara que no estigui gravada aquest disc, l'han cantada, o la canten. No només ells, l'he sentit cantar altres cantants lírics. Bé, fins aquí un poc la història aquesta de Lluís Vers, ja ho veus, aquesta cançó que va néixer per allà, d'aquest poema d'aquest senyor, que llavors va musicar per Palafrugell, però que va arribar molt prest a Menorca i que aquí la veritat és que s'ha fet molt popular, perquè és una cançó, crec jo, ben polida. Bé, anem cap a una altra banda. En una ocasió me van demanar un conegut, me va demanar a veure si la cançó de Na Dolores era una cançó menorquina. La cançó de Na Dolores és una cançó molt cantada i no hi ha dia que traguem les guitarres per peixar o ja que no cantem Na Dolores, tenia un nòvio, no? Per tant, és una cançó molt popular i molt dins sa ona, aquesta de sa música, aquesta de sortides, no? De lo que estem ratllant avui. Bé, sa cançó Na Dolores no és una cançó menorquina. És una cançó que és molt coneguda aquí, que està super arrelada a Menorca, per tant, és una cançó, podem dir, popular menorquina, però es va recollir, també està recollida en el País Valencià, encara que en el País Valencià no té, diríem, que la fama que té aquí a les illes. A Mallorca sí, també es canta molt. Hi ha un folclorista valencià, que és un tal Carmín Pardo, que va trobar, va investigar aquesta cançó i com a dins, perquè ell estava cercant música tradicional valenciana, no? I va trobar fins a 4 puestos on es recordava aquesta tonada, vull dir que es cantava. Això que Tregulló va fer l'any 45. N'hi ha un altre, també valencià, en Ricard Olmos, que també deixava constància d'aquesta cançó a Castelló. Per tant, no és exclusivament d'aquí de Menorca, encara que sí que sigui popular aquí molt, no? El primer referent que nosaltres trobam, el primer registre, diríem, d'aquesta cançó és en la feina que va fer en Déu Ferrer Ginart, que ja anem xerrant molt d'ell, que ja a principi de segle ja la tenia registrada. I és curiós perquè després d'un segle de recorregut, com podem veure, la melodia que va recollir Ferrer Ginart ha canviat ben poquet. I hi ha que dir que les versions, tant la mallorquina com la menorquina com la valenciana, s'assemblen bastant, vull dir que pràcticament per tot es canta igual, no podem dir aquesta versió és més menorquina que aquesta altra, que aquesta és més mallorquina i aquesta més valenciana, sinó que per tot més o menys es canta igual. És una cançó que no sé de on devia sortir, però que està bastant estesa. La versió que vos posarem d'aquesta cançó, perquè ja que anem xerrar posarem una versió, és una versió del grup Cap on Nam, que és un grup format a Mallorca, en aquest grup hi participava un menorquí, que és en Jaume Gomila, Saura, que és maonès, i formava part important d'aquest grup. Es diu que aquí on hi ha aquesta cançó és un disc de Mar Enllà, de l'any 98. Aquest grup, Cap on Nam, és curiós, perquè en els primers discos el títol, el nom del grup era Cap on Nam, les tres paraules separades, Cap on Nam, i al final van decidir juntar tot, i els darrers discos posaven Cap on Nam, tot junt, és a dir, tot una paraula, Cap on Nam.
Jaume Gomila fa percussió i cantava en aquest disc, en aquesta cançó. I anem a escoltar la versió que van fer cap on anam d'aquesta Dolores.

I aquesta era la versió de Dolores del grup Cap on Nam. Un grup que té una bona discografia, ben extensa i ben curiosa, ben polida també. Vull dir que són cançons populars, adaptades i cantades de vell nou, que dèiem, no? Vull dir que ben reformadetes. Cap on Nam, molt recomanable. Bé, Cap on Nam, anant cap al final, de so que xerràvem de totes les cançons aquestes d'anar fora, jo vull rompre una llança en favor d'aquestes produccions que s'han fet. Aquests són gent normalment particular que, per seu compte, han editat llistats de cançons i han fet llibretes, sí, solen ser llibretes normalment així amb una espiral, que van molt bé per anar fora, amb les lletres i amb els acords posats damunt. Va sortir fa anys ja, no vull saber dir quin any va ser, no sé si ho deu posar en la llibreta aquesta, en web. Sí, el 92, el 92. En Josep Pons, que és el nostre amic, en Beb Ferro, que era component de CP i que ha estat component de molts altres grups, que no deixa mai sa música, que sempre és un de ses seves passions, no? Va fer un cançoner que es deia Cançons d'anar fora, amb una llibreta, que és això, Cançons d'anar fora, i que va fer, va fer moltes còpies, es va vendre molt bé, i estic moltíssim content de que això fos un èxit, que sa gent tingui aquest tipus de llistats, de cançons, que això anima a cantar i ajuda a cantar. Més tard, també en David Pons, de Migjorn, en va fer un, molt més a prop d'aquí ja, diríem, devia ser dins del 2017 o 18, per aquí damunt, va fer una edició molt guapa, també, de les cançons que es canten per aquí, amb els acords posats damunt, en diferents colors, vull dir, molt bé, una cosa molt ben feta, també. Totalment recomanable aquest altre cançoner que va fer en David Pons. I a la vegada també record que els escoltes tenien aquest costum, molt bon costum, de tenir un cançoner per quan anaven d'acampada, no? En aquest cançoner hi havia tot un repertori de cançons, normalment cançons religioses, cançons que s'empraven per quan es feien misses o quan es feien pregàries, molt bé. I llavors també hi havia tot un recull de cançons populars i de cançons més modernes amb els acords perquè la gent, quan es fes aquestes sortides en les guitarres, poguessis anar cantant. Els cançoners dels escoltes també eren unes molt bones edicions, molt correctes, molt extenses, eren molt gruixats, els llibres aquests. Encara n'hi ha, de fet l'han actualitzat un parell de vegades i s'han afegit, s'han llevat cançons, se n'han posat les d'altres. Per tant, hi ha diferents versions d'aquest cançoner i bé, també els que li agradin aquestes coses, doncs vos recomano aquest cançoner dels escoltes perquè és molt polit i molt, bueno, funcional, diríem, no? Molt funcional. Bé, res més, hem arribat al final d'aquest programa, on avui hem fet un repàs per cançons més o manco populars que solem emprar o que emprem habitualment per anar a fora i per divertir-nos, que és el més important de tot. I espero que us hagi agradat, que hagin passat una estona entretinguts i ja està, això és subjectiu, passar aquesta estona compartint música menorquina. Res més, vos deixaré amb una cançó mig sorpresa. Crec que ell el coneixereu per sa veu, però és més mal de fer que conegueu sa cançó. I ja vos explicaré per si un dia d'acabar aquesta cançó i qui és aquest qui canta i de bon surt aquesta cançó, no? Molt bé, amics, amigues, gràcies per haver-me acompanyat fins aquí. Me despedeix de vosaltres amb una forta abraçada i un desig de que sigueu molt feliços. Adeu.

0: 같은 주업에.
1: 알기게 배끝을 만져.
0: 이 스크랩다 내 모폰 내가 파이버 와군드스타.
2: perquè som cabra encabritada amb sa perra baixinada amb els peus seguts tots quan som vinguts a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu.

0: Sabeu que va mullar sa cabreta?
1: Perquè son cabra encabritada, amb sa perra baixinada, amb els peus aguts, tots quan no som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyap!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer.

0: Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat. No?
1: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volia preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
0: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama, fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival, després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre, després me'n vaig a Roma, tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals, perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no? També és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
1: Clar.
0: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
0: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Gràcies. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de març comencen a florir les orquídies. Quan sentim el ratllar d'orquídies, m'ho sol venir al cap aquelles plantes exòtiques que es venen a les floristeries, molt vistoses, i que potser qualque vegada haureu o vos hauran regalat. Però no hi ha millor regal que donar una volta pel camp de Menorca i observar la bellesa de les nostres orquídies, que també en tenim. El mes de març marca l'inici de la primavera meteorològica i és quan comencen a florir les orquídies més primerenques, com per exemple la que rep el nom de mosques grogues. A la nostra illa, aquesta família de plantes està representada per més d'una trentena d'espècies. Fins i tot, en n'hi ha qualcuna d'endèmica, com és el cas d'Ofris balearica, coneguda popularment com borinot. Les orquídies són unes plantes sorprenents. Els seus elements més característics i atractius són les seves flors. Petites a les espècies mediterrànies, però enormes i ostentoses a les dels tròpics. Representen un dels nivells més alts d'evolució dins el món vegetal. El mateix Charles Darwin els va estudiar i va quedar impressionat del seu procés de polinització, molt particular i complex. I és que les flors de les orquídies han evolucionat per atraure eficaçment els insectes polinitzadors. Fins al punt, en un bon nombre d'espècies, les seves flors han acabat adoptant la imatge d'un fals insecte. Els mateixos noms de mosques grogues o de borinot són prou eloqüents. La paraula orquídia prové del grec orquis, que significa testicle. I és que aquestes plantes tenen enterrats un parell de tubercles amb aquesta aparença. Un d'aquests tubercles, ja passat, és d'on prové el tronxo que ha florit. L'altre, menys jove i llis, és de on sortirà la planta l'any següent. Així que ja ho veus, si aquesta primavera passejau pels nostres prats i camins, penseu que hi habiten unes joies de la natura. Són les orquídies.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cremes.
1: Pla de records i de poemes. Paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat. I m'acompanya

mostrar. Sa cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: I ara volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

viure amb història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb espoc de

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols.

relat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: aquest que agafar.
1: Jo el vull amagar.
2: No, i estic molt cansada.
3: Jo també.
4: Crec que no contem un conte.
5: Sí!
2: D'acord, d'acord.
0: Jo en sé un.
3: Jo també.
1: Qui?
3: El de la Blancaneus.
2: És un rotllo.
0: Jo en sé un que el va contar el meu avi.
4: Quin avi?
0: El que era sabater.
3: Sabater de banqueta?
4: Sí. Què vol dir sabater de banqueta?
3: Doncs que feia sabates i seien una banqueta.
0: Ah, explica.
3: Sí, conta'l.
4: Com es deia el conte?
0: El conte de sa cabreta.
2: El conte comença així.
6: Vol dir que açò era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer es dinar, se va trobar sense gens de jugar verd. Va cridar sa filla major i li va dir:
7: «Mira, vés-te'n a sort a dormir un poc de jugar verd i frissa, que l'he de mester tot d'una».
6: Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que, espipellada va, espipellada ve, se menjava jua verd. Quan ella ho veu, li diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
6: I ella contesta:
8: «Me menges jua verd!»
7: «I per què te'l menges?»
6: I ella, amb una veu molt fonda, que feia por, va contestar:
8: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut. I ara te veuré a tu. Miam!»
6: I se la va enviar amb un glob, tota sencera. Sa mare, qui frissava prou perquè el necessitava prest jua verd, quan va veure que sa filla major se destorbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir:
7: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teua germana està tanta estona a dormir a jua verd».
6: Ella se n'hi va i per el món va afinar sa germana, però sí sa cabra, que es capçava jua verd amb ses dentetes, i just que la veu ja diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
8: «Me menja jua verd»,
6: respon ella.
7: «I per què te'l menges?»
8: «Berga, som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut. I ara te veuré a tu. Miam!»
6: I també d'un glob se la va enviar. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingut o embaducat per no res, i va cridar sa petita perquè anàs corrents a cercar-les i que li duguessin prest a jua verd. Ell què me'n diríeu? Sa petita hi va anar i li va passar igual. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob se la va empassar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes et estorbaven tant a tornar. Per fi, va cridar sa moixeta i li va dir: moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meues filles que he enviat a sort a cercar Joabert. No venguis, que no tornin totes. I sa moixeta, meu, meu, ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però, així que arriba, sa primera cosa que va veure va ser sa cabra i també li diu:
1: cabreta, què fas aquí?
6: I ella contesta:
8: me menja, Joabert.
1: I per què te'l menges?
8: Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ja som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Iam!
6: Pega sota i també se la va veure sencera. Però, quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons bels, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar a casa seua ben alegre.

0: ha sigut molt divertit.
1: Hola, un altre dia, que m'agrada molt.
2: Explicarem un altre conte.
3: Sí, jo li demanaré a la meva tia. Jo li diré sàvia.
4: Jo li diré sàvia.
5: M'agradaria.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni si agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que el sol surti per l'horitzó.

però encara no hi he anat. I quan vos vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tintes de Can Capó.

0: tiene dues escales de Richie. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, ses canyes que em fan anar robai. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Sistema al consumaș.
1: Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única que escric cada vers i lluita una història.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que pressió únicament allò que ens envolta.

Sóc un milà amb un plomatge color clar que planeja pel pilar entre el cel i la mà, més tirat a observar s'estrella polar, sa necròpolis d'obor amb talaiot de son calà, perquè jo me van crear ben natural i transparent, esquivant ses males vibres rodejat de bona gent. No, no me diguis raro, estrany i diferent, perquè per ser igual

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a Belles Melodies, Terribles Històries, amb el vostre presentador preferit de podcasts musicals mundials, en Pedro, a Radio Far. De nou, estic molt content de com està funcionant aquest podcast, com estàs participant, diguem, m'estàs dient sempre cosetes. Veig que no sóc l'únic fricarro que hi ha per aquí. Vull dir que gràcies, gràcies, gràcies. I anem a escoltar una tonteria abans de posar-nos en matèria. Avui xerrem de nihilisme, però abans de començar vull posar un tema de Marc Ribot i los cubanos postizos. Marc Ribot and the Prosthetic Cubans. Es fan dir també, Marc Ribot és un guitarrista que sembla que tingui, que sembla que sigui ciutadellenc, però és de Nova York. Conegut pues, per tocar amb grans lumbrers, entre ells pues, el meu estimat Tom Waits, que sempre us posa alguna coseta, i pensar també de posar Tom Waits avui et dius una altra cosa. Té un disc com aquests cubanos postizos que es diu Muy Divertido, on tenim una cançó que es diu Les Lomas de New Jersey, que té traducció instantània. La cançó està en castellà, i perquè els gringos de Nova York entenguin de què va la cançó, pues té traducció simultània, vull dir que hi he pensat que és molt adient per aquest podcast, així que anem a escoltar un pot de música cubana de primera qualitat, Les Lomas de New Jersey.

L'home de New Jersey, The Girls of New Jersey, aquest tema de Mark Ribot, un super guitarrista i molt recomanables els dos discos que té amb aquests cubanos postizos, amb aquests prosthetic cubans, no sé, molt bonica, molt guai, i molt divertida, en veritat, quan dius el mateix títol del disco. Res, i anem ja a entrar en vereda, anem a escoltar un poc de cançons un poc nihilistes, un poc així, ai, que mal todo, i bueno, un grup que són la Alegría de la Huerta, i tothom ho sap, són, perdó, són The Smiths, liderats per Spesona Hazo Morrissey, i potser el tema més famós que tenen és aquest There is a Light That Never Goes Out, un tema molt mític, molt escoltat, però que potser no han prestat atenció a el que Sariat realment diu, que diu qualque barbaritat. Anem a escoltar una mica i seguim xerrant.

pues, una cançó de pop vuitantero, de post-punk, d'aquesta música fosca, així, pues, de xavals que vesteixen de negre i que no tenen molt d'amics, com en Morrissey, i una lletra, pues, que amaga un cert sentit. Aquest tema estava inclòs en el seu, no sé si és el segon disc o seu, el tercer, de The Queen is Dead, del 1986. És el tercer disco de Smiths, aquest de Queen is Dead. Potser és que està considerat el millor. Jo no som moltíssim fan de Smiths, qualsevol que m'ho conegui ho sap, però bueno, tenen molt de valor, tenen algunes coses que estan molt guai en aquesta època. Se m'anaven molt les guitarres d'en Johnny Marr, es diu, el guitarrista? Sí, no? Ara, Johnny Marr, correcte, sí. I res, un tema, pues, que val la pena que escoltem, perquè és que quan ja fa temps el vaig substituir un col·lega a un concert, vaig haver de cantar aquesta cançó, i que vaig veure va ser com, ostres, esto què és? Vull dir que anem a pigar-nos un... Vas gustar d'escoltar aquesta cançó des del començament i vas traduint la lletra.

No va sortir avui vespre, on hi hagi música, hi hagi gent, i la gent sigui jove i estiguin vives. Tenia 20 i pocs quan va escriure Sound More, sí, però ja sentia, era una alma vieja. Conduint en el teu cotxe, no vull tornar a casa mai més, perquè ja no tenc casa. Vull dir que la foto d'escara de casa o s'ha escapat o alguna cosa dolenta ha fet un Morrissey nostre.

torna a reincidir el mateix, no? Anem a sortir avui perquè vull veure la gent, vull veure llums, vull veure vida, patapim, patapam, conduint en el teu cotxe, per favor, no me deixis a casa, perquè ja no és que meva, és la seva casa i ja no som benvingut. Vull dir, algo ha passat a Cap Morrissey que ja no el deixen tornar. I res, i ara ve el girito.

I si un autobús d'aquests de dos pisos, tan britànic, s'estrella contra nosaltres, morir al teu costat seria una forma tan celestial de morir.

I si un camió de 10 tonelades vos mata tots dos, em moria al teu costat, pues el plaer, el privilegi seria meu. Per tant, bueno, aquest rotllo tan existencialista, tant així... bueno, no, que no importa res més que se mori, estic tan enamorat que ja em voldria morir ja en tus braços, algun rotllo d'aquests. Un poc com, bueno, com es por el lot de Kiss la setmana passada, pues, també tenim un accident de tràfic aquí ficat dins una cançó que potser no m'ho sonava així. Anem a sentir una mica més.

I en el fosc pas subterrani vaig pensar, oh Déu, finalment tenia la meva oportunitat. Però llavors una estranya por se va apoderar de jo i no vaig poder preguntar. Potser podia fer fer un avançament cap a aquesta persona, tirar-s'hi damunt i menjar-li sa boca, però al final, com diu aquell, li falta gol en Morrissey i no va tenir valor de donar aquesta passa.

Tu mateix, no? Anem a sortir, tu allà on sigui, m'és ben igual, he conduït en el teu cotxe, no me duguis a casa, perquè ja no tenc casa, ja no tenc casa, ja no tenc casa. Vull dir que, insisteix bastant, és que ja no té on anar, no? Per tant, més val que vengui un bus i mos mati, que no m'ha de tornar a casa. Ai, Morrissey meu.

I si un autobús de dos pisos està llegat a nosaltres, morir-te al costat seria una manera tan heavenly, tan celestial de morir. I si un camió de 10 tonelades mos mata tots dos, morir-te al costat, el plaer seria, el plaer és privilegi, seria meu. Bé, jo de dos.

I aquí és final del tema, amb la frase que dona el títol, ja, there is the light that never goes out, hi ha una llum que mai s'apaga, que no té gaire a veure amb tot el més, perquè la veritat és que, no sé, o sigui, una llum que mai s'apaga, pues és algo com s'amor o se fa o alguna cosa així, i no té molt a veure amb el missatge de la resta de la cançó, o són jocs, o un poc simple i no el puc veure, però ara me sembla que no té gaire més molt de sentit la frase aquesta aquí, o sí, no? Vull dir, no sé, fins i tot després de mort s'aniran estimant o alguna cosa d'aquestes, molt d'adolescent torturat, però bueno, aquí aquesta lletra un poc amb significat amagat, que potser no sabíeu que anava d'aquestes coses, i res, hem acabat d'escoltar aquest There's a Light That Never Goes Out i passam a la següent.

Bien, pues fins aquí un poc aquest hitazo dels 80 amb un rotllo bastant existencialista, nihilista, no sé exactament com definir-ho, però bueno, demà un rotllo fort, com en Nick Cave l'altre dia. I seguim amb un hitazo dels anys 90, una cançó que si tens la meva edat pues segur que vas escoltar molt, fins a la nàusea segurament, una cançó del 97, d'un grup que és de Hanson. Hanson era un grup de tres germans, me sembla que era el germà inclusiu o alguna cosa així, tots en cabells rojos i llargs i molt guapos i molt joves, perquè eren uns niñatos, i les tocaven en un grup de rock, era tot com molt guai, i el seu single era aquest Mbop.

Vull arribar a la tornada d'aquesta cançó que segur que recordau i segur que l'heu escoltat moltíssim durant un estiu o dos, que estava un poc per tot aquesta cançó, ja me'n recordo molt, i me'n recordo que sí, jo he començat a tocar la guitarra i m'ha fotut molta ràbia que ja tinguessin hits i jo encara estigués allà intentant veure com és la major i és mi major. Però bueno, un tema molt, que va sonar moltíssim, programes com Sputnik i aquest tipus de coses. I un tema pues, que amaga també una lletra un poc anys 90, no? Un poc malrullera també. No t'esperaves que fos, saps? Que quan m'estava preparant de capot, ja va ser que vaig fer algunes cerques de cançons pop així amb lletres un poc fosques, i una de les primeres que sortia d'aquest un pop i vaig flipar. I sí, efectivament, no te pensis tu que té molta alegria de la huerta aquesta cançó. Anem a escoltar-la des començament i a veure què et sembla.

tens tantes relacions en aquesta vida, només una o dues duraran, passes per tot el dolor i per tota la lluita, llavors es torna en l'esquena i se va molt ràpid. Faig, mira, qui ha escrit aquesta cançó? Efectivament, l'han escrit ells, en teoria. Isaac Hanson, Taylor Hanson i Isaac Hanson, que cap dels tres era major d'edat en aquesta època i ja escrivien aquestes lletres tan, tan pessimistes. No sé jo si venia a escriure aquesta cançó. Està prohibida per les Dust Brothers, aquesta cançó, uns tios que quan tenen els anys 90 el que tocaven ho convertíem en mort. Però, no sé, ostres, quina lletra més xunga per fer quan tens 16 anys.

Així que aguanten, perquè realment se preocupen, al final seran els únics que quedaran. Però quan t'afegis bé i comencin a perdre cabells, ja tenim referència a Calvo, ja m'estàs... Hanson aquests no m'agradava gaire. Quan tornis bé i comencis a perdre cabells, me'n pots dir en aquí l'importarà, me'n pots dir en aquí l'importarà, who will care? I després ve s'estribillo que et sense lletra.

Després d'aquest vídeo d'un bob, la següent estrofa diu: planta una llavor, planta una flor, planta una rosa, pots plantar qualsevol d'aquestes coses. Mira, i m'ha sortit una rima sense pensar, en la traducció simultània. Segueix plantant per saber quina d'elles creix. És un secret que ningú sap. És un secret que ningú sap. Bueno, pues una... El que te deia un poc de forma literal, ara te diu en forma de metàfora.

En un bob se n'han anat, en un bob ja no estan aquí. En un bob se n'han anat, en un bob no estan aquí. Fins que perds, escaveix, però no t'importa. No sé jo si aquí està mal escrit aquesta lletra o aquí vol dir perdes cap, perquè pot ser que també digui so, hi ha gent que traduï malament la lletra, però no sé que, quina mania treure's que perdes cabells, lots aquests, però bueno, no sé. I res, xicos, ja ho tindríem, eh? Vull dir, fins al final, tot és un bo per amunt, un bo per avall, me sembla. Abans hi ha més lletra.

I bueno, aquí va repetint aquest que motiu de m'ho pots dir? No, perquè no ho saps. M'ho pots dir? Dius que sí, però no ho saps. Serà una margarida, una rosa? Serà una flor? Quina casta de flor creixerà? M'ho pots dir? M'ho pots dir, però no ho saps. Bueno, aquest tipus de repeticions del mateix tema, i un bo per amunt i un bo per avall, i ja s'acabaria la cançó. Jo vos deixo amb aquesta cançó que he sentit milions de vegades, i no necessito sentir una altra vegada més. Me'n vaig a fer una cosa important que he de fer, i vos deixo amb aquest un bo fins al final. Jo sou en Pedro, les belles melodies, terribles històries de Ràdio Far, espero que vos hagi agradat i mos escoltam molt prest. Fins una altra.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, ho mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

dia veient els núvols passant, un metge aquí terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imaginant pujar l'oratge de demà. Com aquestes ribes estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades s'esperança, vull recuperar el primer d'octubre.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai en sacre governar. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

0: Putem mercenaris només tu que per doblers i que puten a les quantos que putes o de catxers. Putem mercenaris només tu que per doblers.
1: A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, eh? Sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo al canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Avui dia sabem com es fa tot, excepte viure. Benvingudes i benvinguts, hola a tothom. A finals d'octubre, a principis de novembre, et celebra es Menorca Dogfest, festival de fotografia i cinema documental de Menorca, que recoman fervorosament. Idò, enguany es va projectar una pel·li documental, Cold Lands, Terres Fredes, d'Iratxe Fresneda. Una pel·li que vaig trobar estranya, fins i tot per jo, perquè no sabia molt bé cap a on em volia conduir. Però bueno, la pel·li és una reflexió sobre com veiem el món, sobre la manera d'enregistrar-lo, què enregistram i, sobretot, què no enregistram, què és el que queda fora de l'enquadrament, què és un poc el que passa amb el fragment. Continuem ratllant de novel·les fragmentàries amb aquesta cita inicial de Jean-Paul Sartre, qui obre una altra vegada el programa. Ratllem avui de Llanxa Ràpida, de Renata Adler. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Llanxa.

0: I comencem amb aquest Road to Nowhere de Talking Heads per endinsar-nos en un camí que no condueix enlloc. Perquè Llanxa Ràpida és una novel·la on ni et suspens, ni les preguntes que han de sustentar la història, ni la trama, estan gaire definides. La seva trama és com clavar-te la pua d'un bogamarí que te fa centrar en el dolor. Un dolor que no te deixa percebre el que t'envolta amb claretat, com si estiguessis anestesiat. Estem anestesiats? Mentre llegeixes novel·la, intueixes que hi ha una protagonista, identifica't la seva professió, que existeix en el món, però que sa vida no és el que s'esperava. Ets sa vida el que mos esperam? Si decideixes llegir la novel·la, tindràs la sensació d'haver naufragat i enmig de la mà no tindràs ni un taüt on poder abraonar-te.
1: Rise! The birds! The birds!

No sé si amb aquest començament hem provocat gaire sabonera en els morros, però em sap greu. La novel·la és així, no l'he escrita jo. Tot i així, sabem que la narradora és una jove periodista amb aquest tipus de mirada, capaç de captar el moviment de les ales d'una mosca, com els personatges de Bola de Drac. Una protagonista amb uns objectius no gaire definits, incapaç d'establir el més mínim vincle romàntic o plantejar una pregunta directa, un poc com me passa a jo. Incapaç fins i tot de recollir el diari del matí sense trobar-hi un dilema moral, però que aconsegueix posar l'objectiu de la càmera fotogràfica en les subtileses de la vida. I és aquí on resideix la grandesa d'aquesta novel·la. Ens trobem en Nova York dels anys 70, en ple paroxisme anti-Vietnam i d'escàs Watergate. El somni llibertari i hippie és una mentida. Ho tornaré a repetir, és una mentida. I d'aquestes cendres, què en pot sortir sinó desorientació i vertigen de baldufa? Una confusió i mareig d'una societat que no sols es converteixen en el rerefons de la novel·la, sinó que també modelen la narració.

0: La vida és una sinfonia agradolça, diuen The Verve. Grup catalogat com The One Hit Wonder. És a dir, que només tenen aquesta cançó bona, com en James Blunt, com m'agrada recordar les meves nebodes.
1: Oftentimes I thought New York City was finished. We were losing the war on drugs. We were losing in the business community. We were losing the people that sparked the arts in the city.
0: People working on Wall Street had no idea. Llanxa ràpida és un conjunt d'aforismes o articles narrats de manera accelerada, nerviosa i connectant amb com es faria jo de l'anterior programa, de línies discontínues. A la novel·la trobam llistes, fragments, vinyetes de vida, diàlegs sense sentit, reflexions, anècdotes, paràgrafs elèctrics, llums intermitents que esdevenen collage del nostre pensament. Una peça musical per temps convulsos, dissonant i incòmode, quasi com escoltar un DJ que punxa la més precisa i dolorosa veritat.

Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement explica-mos què és el que estàs llegint, perquè no basta només un podcast per tanta literatura. I bé, aquesta setmana no hi ha participació, no hi ha tanta literatura. És una llàstima. Però no mos donarem per vençuts des de Biblioteca Freak. Vos animam a participar perquè és molt polit ratllar, compartir els llibres que mos apassionen, perquè aquesta passió, en ser compartida, s'encomana, s'aferra com un aroma de mil i unes nits, un aroma que fa que vulguem anar a trobar-lo. Com anar a trobar un amor. I com espero que passi amb aquest podcast, el manco un poquet. I res, posant punt i final al programa d'avui, i ho fèiem amb aquesta reflexió d'Albert Camus, o Camus, no sé exactament com es pronuncia. La veritat és que tot el món està avorrit i es dedica a cultivar hàbits. Com tota reflexió s'haurà de pensar. De moment, del que podem estar segurs és que nosaltres no estem avorrits de llegir i ho farem fins al nostre darrer alè. Amb qualque cosa hem d'omplir l'avorriment. Fes un poc d'esport, just un poquet, perquè no fa falta entrenar per una marató. I provau de dormir 8 hores, que és la definició d'un dia perfecte. Així que us desitgem que tingueu un dia perfecte i deim adeu amb aquest Perfect Day de Lou Reed. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.